No és fàcil dir adéu. De fet, dir adéu quasi sempre... No és fàcil dir adéu. De fet, dir adéu quasi sempre és una merda. Per a vosaltres i per a nosaltres. Però és el que toco i no n'hi ha més. No és fàcil dir adéu. De fet, dir adéu quasi sempre és una merda. Per a vosaltres i per a nosaltres. Però és el que toco i no n'hi ha més. Potser tots pensem en algun moment que tot dura per a sempre. I quina sort i que no ens falte. Maleït siga aquell que no ho pense, no? Però tots sabem també que encara que els tractes bé, que els mimes, que els vulgues fer bonics, que els idealises, els finals sempre són finals. Ser final implica que s'acaba, que prou, que ja, que res més. I això és molt dur i molt difícil. Tot un temps compartit que ja no ho serà. Simplement que ja no ho serà. Com quan entres a una casa i et falta algú. I ja no et saluda quan entres. Ni et canta cançons, ni et diu que t'estima. Que quedaran les fotos i les cançons i les partitures. Gràcies que sou músics de carrer i compartiu partitures. Però igualment ja no. Però totes i tots sabem que voleu això. Que vos cal això. Que necessiteu això. I el més bonic que heu creat, el que millor heu fet, és fer-nos a tots i totes cantar a una sola veu. Una veu que respecta, que abraça i que estima. I que vos entén i que vos comprèn per molta ràbia que ens fa al final. I per això estem avui així, per a donar-vos un últim abraç. I per a donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en cadascuna de les fases i les frases de les nostres vides. Però això ja no va de nosaltres. Ara ja no. Això va de vosaltres. I que no se'ns oblide. Això va dels vostres i, sobretot, de les vostres, que durant més d'una dècada vos han acompanyat i que ara també necessiten el vostre temps. Ja ho teniu bé, amics. Ja ho teniu bé. També vos dic, nosaltres estarem així. Ja ho teniu bé, amics. Ja ho teniu bé. També vos dic, nosaltres estarem així per si en algun moment vos avellís tornar. Els finals no solen ser bonics, però es poden portar millor si ens agafem de la mà i fins a l'últim alè estem junts. Amb calma, amb pau i, si pot ser, amb molt d'amor. A Xàtiva i a la Costera i a la Canal i a la Vall de Càrcer i al Baix Albaida i a les Ènoves, vos estimem molt, de tot cor i per sempre. Gràcies, amics. Quedeu-vos amb que el millor dels finals siga este. Així, a casa, en pau i amb molt d'amor. Perquè els finals són una merda. Però la vida passa i els finals arriben. Xàtiva sempre serà a casa. I així estarem. Cuideu-vos molt, amics. Gràcies per tant. Sempre són finals. Ser final implica que s'acaba, que prou, que ja, que res més. I que vos entén i que vos comprèn per molta ràbia que ens fa al final. I per això estem avui així,

0: fanàtics de l'astronomia, siguen d'aquells que no... que els fa igual, siguen fans de l'espai, els assuste, els intimide, siguen d'aquells que durant l'estiu es posen la maca en el césped de la caseta de camp o de la platja per a veure el cel una miqueta més oscur. Siga com siga, siguen dels que odien el sol, que és prou normal, sobretot a aquestes altures del mes d'agost. Siguen com siguen, siguen dels que estimen molt els núvols però avui no vulguen veure cap al cel, avui és el dia de l'eclipse. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. 34 grados ahora mismo en el centro de la ciudad de Xàtiva. Información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I en Xàtiva. Por cierto, Alameda, que ya está cerrada totalmente hasta dentro de 10 días. Suena David Bowie, suena esta odisea en el espacio. Bueno, nosotros no vamos a ir tan lejos, ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar aquí, en nuestras comarcas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, disfrutando de un fenómeno, bueno, pues de esos que se diría, es que eso se ve una vez en la vida. Es verdad que ahora vienen 3 años de eclipses, cada uno con su cosa y diferentes, por supuesto. Pero bueno, lo de hoy plantea ser... planea ser, sin duda, un antes y un después en la vida de mucha gente que, por ejemplo, no ha vivido nunca antes un eclipse. Carla Benavent, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: ¿Tú has viscut abans un eclipse?
1: No, mai.
0: Per exemple?
1: És la primera vegada.
0: Jo quan era xicotet, me recordo que era molt xicotet.
1: Sí? Sí. Ahir estava parlant amb el meu pare, que sí que ha viscut un... No recordo quan va ser l'any, però jo
0: però no... Però tu no eres conscient. Com
1: no,
0: tant,
1: jo no soc conscient, i jo crec que no estava bé. O sigui, mira, per curiositat, quan va ser l'últim eclipse?
0: Jo te diria que 2008.
1: Ah, sí que estava viva.
0: Estava, ja ho he dit, jo crec que viva... Estava... Una altra cosa és que si eres conscient del que estava passant...
1: L'últim eclipse va ser...
0: El total. No, bueno, després ho busquem, vale. Per al final del programa. Jo crec que va ser l'últim total, va ser en 2008. Però bueno, si ho aconsegues, un dia especial, no?
1: Sí.
0: I tu també estàs parlant de la redacció. Bé, i on anem a veure-lo? Què anem a fer avui? Estem tots una miqueta així com nerviosos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim un poc de por, la veritat. Jo també crec que és per el fet que a tots ens han dit cuidado, no vagis conduint i mires el cel, que això és una tentació malíssima per a les persones curioses. O sigui, absolutament totes les persones són curioses. I si vas conduint, no sé, que tingués moltíssim de cuidar, segurament mires al cel. No conduisques els ulleres, des que veureu en un lloc en el que, bueno, pues no llevar-te les ulleres a mitjan eclipse ni quan estiga no sé què, perquè
0: ni tindres ni mirar el sol. Bueno, després avui anem a fer un repàs de totes coses, no? Però tampoc és bo mirar al sol durant 3 minuts seguits, tot i que portes ulleres. N'ha que anar fent com...
1: Sí, veus? Jo això no la sabia.
0: Xicotets breaks, perquè si no, òbviament, la vista no es pot dir perjudicada. Són moltes coses, però també, com deia, són moltes activitats les que van a celebrar-se a les nostres comarques. Hi ha moltes maneres de veure l'eclipse, cadascú que faci el que vulga, el que puga, i sobretot també una abraçada forta per a la gent que no puga veure l'eclipse, perquè estiga, per exemple, treballant, o estiga malalteta a l'hospital, o estiga on siga. No passa res. Passa res, tampoc s'acaba el món,
1: no
0: eh?
1: No passa res.
0: O sigui, bueno, crec que no s'acaba el món.
1: No s'acaba... Bueno,
0: els maies i tot això sí que deien que aquestes coses... Després ho parlarem a partir de la 1:30 en un especial que anem a fer de l'eclipse. Anem a parlar amb un historiador. Perquè, clar, aquestes coses també...
1: Tenen la seva història.
0: Sí, tenen la seva història. I n'hi ha molta llegenda i molta cosa darrere d'elles, no? Per tant, avui tenim un programa especial d'eclipse. Bona part del programa, però abans que res, abans de tot, 12:26, quasi 12:27... Agenda. Què hem de saber?
1: Bueno, l'eclipse començarà a les 7:39 i arribarà al seu màxim al voltant de les 8:33. Això varia molt segons el lloc on el veges.
0: Segons el poble.
1: Exacte, de les nostres comarques, també si el veus en València o el veus en altres llocs. I bueno, la nostra zona està molt prop de la franja de la totalitat, així que en molts municipis el sol quedarà pràcticament ocult, estem a un 99%.
0: I pa vore-lo. Qualsevol lloc és bo?
1: No, exactament.
0: Vale.
1: A veure, el més recomanable és buscar espais oberts amb l'horitzó lliure de cap a l'oest, nord-est. I, per exemple, a Rafael Guaraf, Tossal Nou...
0: Ahir vaig a veure-lo jo.
1: Sí?
0: Sí, però pues tinc la caseta allí.
1: Rafael Guaraf, Tossal Nou i Riu Rau, aquesta orientació coincideix aproximadament amb el Berfull,
0: vale.
1: Per el que va veure dels millors llocs.
0: Vaja, veus? No ho sabia. Bueno, molta atenció també amb la seguretat, Carla.
1: Sí, perquè és el que tu estàs dient, que no hem de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, inclús el que l'última dada que has donat de més de 3 minuts, no mirar-ho. Cal utilitzar únicament ulleres homologades amb el ISO corresponent i també és important seguir les indicacions de protecció civil i dels ajuntaments.
0: De fet, la Generalitat ha anunciat mesures especials.
1: Sí,
0: també.
1: Bueno, tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana pel risc màxim d'incendis. També estarà prohibit circular per pistes i camins forestals, tant a peu com en bicicleta. I emergències, també recomana evitar les zones forestals i preferentment observar l'eclipsi des dels punts oficials propers del nostre lloc de residència. I bueno, en alguns municipis també hi haurà restriccions especials, com per exemple el Xètiva.
0: De fet, ahir vam parlar d'això,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. A partir de les 5 de la vesprada es restringirà l'accés al castell amb vehicles particulars i s'habilitarà l'aparcament del centre d'especialitats, on hi haurà un servei d'autobús urbà fins a la fortalesa.
0: Raquel Caballero, regidora de Turisme de Xètiva.
2: La veritat és que serà un dia històric i jo espero que passi sense cap incidència, com estava explicant Rafa ara mateixa, perquè la veritat és que en els últims dies estem veient que són moltes les persones que estan telefonant a l'oficina de turisme preguntant per on poden anar a veure l'eclipsi, si es pot pujar al castell, si el castell va ser gratuït, si poden veure des del Beiberet. I la veritat he de dir-vos que mira, ja fa un parell de mesos que jo em vaig posar en contacte amb l'associació d'astronomia. Sabeu que hi ha una associació d'astronomia de Xàtiva. En concret vaig parlar amb Paco Nguix, que ells ja porten molt de temps preparant l'eclipsi i estaran demà gravant-ho amb totes les seues càmeres i tots els seus telescopis des de Santa Anna. I aleshores ella em va comentar fa un parell de mesos que l'eclipsi des de Xàtiva, encara que hi havia un 99%, no?
0: Ahir tenen també els oients una aplicació molt bona de l'Institut Geogràfic Nacional, perdó que talla Raquel, però poden recuperar l'entrevista completa. Tenen una aplicació molt bona de l'Institut Geogràfic Nacional que precisament diu tot això que estava contant Carla, i el que deia ara també Raquel, el tant per cent exacte, l'hora exacta del tant per cent. Bueno, deia Raquel, mencionava a Rafa és Rafa Valor, el cap de la policia local de Xàtiva.
3: Vale, però demà, el 12 d'agost...
0: Van parlar ahir amb ell, clar, per això diu.
3: Hem muntat un dispositiu especial per a finalitzar, per a garantir que són... Disculpa que tinc la gola molt seca.
0: Tranquil, no et preocupes de res. Estem tots igual en l'aire condicionat.
3: Tinc la gola exactament de l'aire condicionat. Bueno, per a demà... una de les principals mesures que se van a implementar serà la posada en marxa d'un autobús llançadora que des de la plaça Espanyoleta fins al castell tindrà per objectiu facilitar l'accés a una de les zones d'observació més interessants de la nostra ciutat i evitar en la mesura del possible la concentració de vehicles particulars. El servei d'autobús començarà a les 17 hores i estarà operatiu fins a les 21 hores.
0: Vale.
3: Per aquest motiu, a partir de les 17 hores, quedarà restringit l'accés al castell amb vehicle particular.
0: Paciència, si ho heu de conduir per Xàtiva. Estem tots igual amb l'aire condicionat, Carla.
1: Sí, jo també porto uns dies que els seguients diran, esta xica li canvia la veu.
0: Vale, va, anem també amb una miqueta d'agenda per a alguns pobles de les nostres comarques.
1: Sí,
0: Carla.
1: Per exemple, Bicorp, este matí han tingut activitats i esta vesprada un taller d'experimentació en simuladors d'eclipsis a les 7 i a les 8:26 tenen l'observació de l'eclipsi i picotes des del Fort de les Pedroses amb reserva prèvia. I a les 10:30 hi haurà concert de les festes de la lira de Bicorp a la plaça del Castell.
0: Montesa, també. Observació especial i espacial, les dues coses.
1: Sí, les dues coses. Des del castell de Montesa es podrà apreciar aproximadament el 99,80% d'enfosquiment en el punt màxim previst cap a les 8:42 i l'Ajuntament, con la majoria de pobles, repartirà ulleres homologades fins a esgotar existències.
0: Castelló, a la Ribera Alta.
1: Sí, ells celebren una ruta nocturna que es diu de Castelló al Cel, és una nova edició, que girarà el 7:30 al poliesportiu Antoni Escuriet i recorrerà diferents espais del terme i, per cert, l'inscripció és obligatòria.
0: Sant Joanet?
1: Continuem en Sant Joanet a les 7 de la vesprada, que començarà la festa de l'eclipsi al poliesportiu, amb ulleres de... L'Ajuntament repartirà les 170 primeres persones que arriben, ulleres homologades, i també agua i llimó per als assistents. A les 10 hi haurà sopar popular, a les 11 espectacle del mentalista Carlos Luna i l'humorista Miqui de Call.
0: Enguera també ha preparat una jornada molt completa.
1: Sí, també han tingut actes i, bueno, esta vesprada, a les 7:30, començarà l'observació de l'eclipsi des de l'esplanada de la cooperativa del camp, repartiran ulleres fins a esgotar existències i després hi haurà sopar de pa i porta, ambientació musical a la plaça Ibáñez Marín.
0: I també n'hi ha activitats a Ènova, sí. Altres municipis també van a celebrar eixe dia tan especial. Toca mirar al cel, però fer-ho amb molta responsabilitat, Carla.
1: Així és. De fet... Ai, perdó, que m'he atalantat. De fet, disfrutar de l'eclipsi sempre en seguretat, respectant les restriccions, les indicacions dels ajuntaments, emergències, utilitzant les ulleres homologades... Bueno, és un fenomen que val la pena viure, però no val la pena assumir riscos innecessaris i que
0: sí.
1: No tenen solució.
0: I recorden, parcs naturals tancats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior.
4: Recomendació a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos que tienen algún paisaje protegido, que se cierre el acceso al paisaje protegido y solamente se permite acceder a aquellos que tengan alguna reserva de algún hotel, alguna masía y puedan estar bien localizados y en cualquier momento ante una emergencia podamos tener localizadas a toda la gente.
0: Per ser lo demà, Lluís Francesc també per veure quina serà la previsió meteorològica. Atenció també amb això que deia el conseller, és desplaçaments en l'eclipsi, toca planificar-se en temps i amb molta cura.
1: Així és. És important evitar desplaçaments improvisats, consultar les indicacions en cada municipi, que nosaltres les hem dites, i a final del programa les tornarem a dir. També arribarem amb antelació als punts d'observació i, sobretot, no aparcar en zones no habilitades ni accedir a espais forestals que estiguin tancats.
0: I ulleres homologades, que sí. No se'ns oblide.
1: Sí, amb l'ISO corresponent adequat i mai ulleres de sol convencionals perquè la protecció és imprescindible durant aquesta observació i, comproven que les ulleres són bones perquè sí. Estàvem parlant off the record amb Fèlix que hi ha ulleres que són massa oscures i tot això es pot comprovar.
0: Sí, la Generalitat també ha tret una llista dient quines són les ulleres bones i les que no són bones. De totes maneres, ja que tenim el telèfon Eduardo Revert des d'Opticalia Carmen López Xàtiva. Eduardo, què tal, com estàs?
5: Bueno, no és d'Opticalia, és d'Òptica Pro.
0: De Òptica Pro.
5: Érem
0: Opticalia, ara sou Òptica Pro.
5: Sí.
0: Ja que estem parlant de tu, doncs fes ixe recordatori també, Eduardo, de la importància, la necessitat, no importància, la necessitat de portar ulleres.
5: Sí, a veure, ja ho heu estat comentant. Més allà, a part de la ullera, que és això, té que complir la norma, té que portar marcat la ISO 12312 2025 i a part el certificat europeu.
0: Les dues coses.
5: Sí, i les dues coses són imprescindibles, vale. Per a que estiguin reconegudes com a vàlides. Després, el que heu estat comentant, que no n'hi ha que estar mirant de molt detenidament, ni molt de rato, 3 minuts. Jo no arribaria ni al minut.
0: Ah, vale.
5: No per res, perquè pot saturar la retina, no fer un dany tan severo, però val la pena fer observacions més curtes, moltes voltes, que anar fent observacions de 2 minuts, 2 minuts i pico.
0: I quan fem aquestes observacions, Eduardo, vull dir, mirem un minut, descansem dos, mirem un minut, descansem dos, per exemple, i ens llevem les ulleres en el descans o mantenim les ulleres posades?
5: Mantenir.
0: Ah?
5: Perquè és sí. N'hi ha que mantindre-les en el descans. Ah, en el descans. Pues,
0: sí, en el descans, en el descans.
5: Te les pots llevar.
0: Ah, vale,
5: no.
0: Vale.
5: Ja
0: vale,
5: cada cadascú. Vale. Però és això, ficar-se completament d'esquena a l'eclipse, per tot el que hem estat comentant l'altre dia. I el que heu estat comentant molt bé, que, clar, pot anar directament a retina i, pues, això, pot produir un dany irreversible, con lo cual n'hi ha que anar molt en compte.
0: I una de les coses que també s'ha de saber d'este dany, que també ho estàvem comentant avui a la redacció de Record, és que no és un dany que isca en el mateix moment. És un dany que passen anys, no?
5: Sí, no té per què donar-se al moment. O sigui, perquè es dona al moment té que ser una cremada molt important. Uh-huh. Però pot ser, no es dona de compte ara i que a poc a poc vaig degenerant més a nivell macular i que es produïsca ja el dany més sever. Val la pena no jugar-se i és això. L'observació, quan més curta, millor. Al final, dura, que no sé si dura un minut.
0: A nosaltres, a la nostra zona, no n'hi ha ningú punt que dure més d'un minut. O sigui, sempre està per baix del minut. El total, parle.
5: Sí, sí. Pues això. Ficar-se-ho en el moment que vaig a començar i conforme passe, pues fer-hi un altre descans.
0: És,
5: al final,
0: claro, és important.
5: És perquè... el moment més clave, considerem. Però, ja t'ho dic, jo no faria observacions de més d'un minut per a no saturar la retina.
0: Doncs aquestes observacions d'un minut, que sí que duren tot el procés com a tal de l'eclipse, des de que comença parcialment fins que acaba, sí que dura al voltant d'una hora. Però el total, el punt àlgid, per dir-ho d'alguna manera, aquest 99,98% que anem apreciant en alguns punts, això dura poc més de 40-60 segons en algun municipi o en un altre. Va depenent molt. Durant la prèvia i el després d'eixe minut, total, màxim, també ho hi eres, Quan comença a somar una miqueta i quan comença a soltar-se.
5: Sí. És, no per res, perquè és el més important, és el que hem parlat l'altre dia. Al final, quan es dona l'eclipse total, l'ull el que fa és que es dilata en l'absència de llum.
0: Sí.
5: Què és el problema? Que conforme comença a somar, desprèn moltíssima més llum, entonces el teu ull no està preparat, està en l'apertura màxima i és quan més quantitat de radiació pot acumular en retina. Per això n'hi ha que anar en compte i utilitzar les ulleres homologades.
0: En què ven? Ulleres? O ja no quedaré ningú lloc, Eduardo?
5: No, res.
0: Està nosaltres tot desbotadíssim,
5: ahir,
0: no?
5: Ahir, no, el dilluns vam fer les últimes, que jo estic de viatge, estava intentant fer gestions perquè arribara... Res. O sigui, els propis proveedors ens diuen...
0: Ja està.
5: No.
0: Ja està.
5: I no anem a dir... I també fan bé de no dir, perquè
0: clar,
5: al final...
0: Clar, pues, clar.
5: Per no tindre esperança a la gent que van arribar i que no arriben.
0: Doncs, Eduardo, com estàs de viatge, t'alliberé i et donen les gràcies per estar amb nosaltres. I sobretot, bueno, que tingues bon viatge, Eduardo Revert, ara sí que ho dic bé, de Òptica Pro, Carmen López de Xativa. Una abraçada molt forta.
5: Gràcies.
0: Adéu.

0: El sol, com canta esta cançó de Nazanov, que serà protagonista avui i que anirem contant també durant bona part del dia. Carla, te semblava vindre d'ací una horeta un poquet més per a tancar el programa i fem un últim repàs de recomanacions, d'agenda, etcètera, etcètera. Més o menys a partir de la una i mitja, perquè anem a tindre a dos experts, a un historiador i a un astrofísic, anem a estar ací, van estar ací amb nosaltres en el programa. Parlarem d'una i mitja a dos més de l'eclipsi, però bueno, per si de cas algú no pot connectar-se a partir de la una i mitja, ja hem fet ací esta breu introducció. Te tornem a escoltar al final del programa, vale?
1: Vale.
2: Adéu. Adéu.

0: volia creure.
1: 45 minuts passen de les 12 del migdia, o el que és el mateix, 15 minuts falten per a la 1. Avui, a més de l'eclipse, passen altres coses, eh? Avui, per exemple, és el Dia Internacional de la Joventut i el Consell de la Joventut d'Iniciativa ha llançat precisament, a propòsit d'això, una campanya molt xula que es diu Ens acalora la precarietat juvenil. És una iniciativa en la que es pretén posar el focus en les dificultats econòmiques que afecten a la població jove, que condicionen aspectes com l'emancipació, com els estudis, com l'accés a serveis de salut mental, com les alternatives d'oci, en definitiva, un munt de problemes que Elena Baraza, regidora, bon dia.
2: Hola, bon dia a totes i a tots.
1: Que la gent jove de Xàtiva té i vos comunica també a l'Ajuntament, no?
2: Exacte. Al final, és veritat que la situació pel que fa al treball, a l'ocupació, és molt millor que fa uns anys, però és veritat que, donat que ha augmentat el preu del lloguer, el preu de la compra d'habitatges, ens trobem en una situació en què les persones joves no poden emancipar-se. Aleshores, jo crec que és important un dia com avui reclamar els drets de la gent jove, perquè és veritat que jo crec que fa uns anys també estava més de moda, no? És com que se tenia més assumit, però és cert que hem tornat un poc al missatge de ja vindrà un altre moment, és gent jove, ja tindran un altre moment per poder comprar-se el lloc on tinguin que viure, tots hem passat mals moments ja, però estem en una situació en què les persones de 30 anys no se'n poden anar de casa, que no estem parlant des de 20,
1: estem parlant
2: des de 30. I, bueno,
1: i que és una situació que porta prolongada. No és qüestió de fa 2 anys que estigui passant això, no, això porta passant ja un bon grapat d'anys. Jo sé que l'Ajuntament no pot fer moltes coses en alguns sentits, perquè n'hi ha moltíssimes qüestions i àmbits que són d'àmbit regional o d'àmbit fins i tot nacional, però dins del que es puga fer, Elena, què fa l'Ajuntament?
2: La veritat és que, com saps, les competències són de la Generalitat i al final les competències, jo crec que és important saber el que vol dir, i al final les competències vol dir tindre diners també per a exercir-les.
1: Claro.
2: Vol dir tindre permís i tindre diners.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que nosaltres ara mateix estem enmig d'una faena que s'està iniciant, també amb la Universitat de València, que ho publicitarem o ho concretarem més endavant, però una feina com uns exercicis, no?, per a la Universitat de València, per a que ens donen, diguem, eixida a diferents habitatges que tenim en la ciutat de Xàtiva, que són grans, que requereixen rehabilitació i que el que volem és que ens donen idees per veure com podem rehabilitar això per tal de destinar-ho a habitatge jove.
1: Però les idees estan bé, però al final el que es necessita és la pasta.
2: Exacte, no? I també el que necessitem és que se desenvolupi allò que es va votar en els pressupostos participatius, la mà d'Amics de la Costera, que va ser, me pareix que va ser el més votat de tot el territori valencià, i que realment se van comprar 4 habitatges en el govern anterior, i en este el que s'ha fet és demanar la llicència d'obres i això per a 2 d'ells, però és una cosa que està molt paralitzada i que és una cosa que necessitem, perquè és que independentment de la situació de la gent jove en Xàtiva, que la tenim també en altres parts d'Espanya, no? Però és veritat que a més nosaltres així tenim una problemàtica que se suma, que és el fet del casc antic tan gran que tenim per a una ciutat tan menuda, no? I al final fa complicat que tu puguis respondre a tot el patrimoni que tens en Xàtiva, i jo crec que necessitem d'altres administracions per a que ens donen aquesta ajudeta de cara a això, perquè és veritat que fan falta habitatges, però el casc antic encara n'hi ha moltes zones que se poden aprofitar per a fer habitatges, i sabem que tenim molts palaus, i aquests palaus, diguem que se poden transformar per a un habitatge de les famílies, pues, del carrer, no? Les famílies normals, les famílies en una economia normal. I això, vull dir, al final hem de continuar apretant a la Generalitat. Me consta que Amics de la Costera continua fent-ho, però, clar, és que és necessari.
1: Elena, i quin paper juga... L'Ajuntament ja ho hem vist, no? Però quin paper juguen, doncs, això, associacions o el Consell de la Joventut local... Quan dic associacions, parla d'associacions que tenen a la joventut per bandera, com puguen ser els grups scouts, etc, etc. Quin paper juguen també aquest tipus de gent per a cohesionar la joventut a la ciutat?
2: La veritat és que el Consell de la Joventut jo crec que és necessari per tal de fer incidència política, per tal de que, independentment del color que estiga governant, siga capaç de continuar dient és que tenim aquestes necessitats i s'ha de fer alguna cosa al respecte, i així ho fa. I, bueno, per un altre costat també estan les associacions, i més concret les associacions d'educació no formal, que són les que nomenes tu, que per a mi jo crec que són el cor de les polítiques de joventut. Perquè al final són associacions que tenen molts voluntaris, que n'hi ha molts arreu del territori valencià, que realment fan que creixin els valors pues, de la solidaritat, del respecte per el medi ambient, de la cooperació entre xiquets de 5-6 anys i fins que arriben el moment de passar a ser scouters. I la veritat és que jo crec que esta gent es mereix, pues, jo crec que un reconeixement de tota la societat, perquè realment són moltes hores les que dediquen al voluntariat del creixement social com a societat.
1: Lena, esta pregunta no sé si fer-te-la com a regidora o simplement com a Lena, també com a persona jove, que ho eres, o com jo ho soc, sí, no pegues capotades, que encara són joves. No tinguem 18 anys, però tampoc en tinguem 60. En este marge de problemàtica que n'hi ha d'això, de falta d'emancipació de la vivenda, de la precarietat laboral, de no arribar a final de mes i per tant no poder fer-te un viatge si no és a un càmping, vull dir coses que els nostres pares a la nostra edat tenien cotxe, tenien casa, no els faltava mai diners per a comprar i per anar-se'n de viatge a l'estiu. Això nosaltres ara no ho podem fer. És que, i treballant, i no ho podem fer. Imagina la gent que no treballa. Tu, com a regidora, o com a Lena, o com a les dues coses, eres optimista de que això va canviar en un curt, mitjà plaç? Perquè jo no ho soc gens. No sé si des de l'Ajuntament pot ser un poquet més, posar més recursos, no ho sé.
2: Jo crec que al final l'administració local no te queda altra que, com estàs de cara a la gent i com ho veus vindre, fer el que pugues per revertir aquesta situació. Però jo crec que necessitem de l'ajuda dels polítics, tant a nivell
1: autonòmic com estatal,
2: perquè al final estem en una situació en què clar, és que la gent jove deixa de creure en el sistema, i és que també de certa manera ho entens que deixen de creure en el sistema, perquè el sistema els està fallant, perquè ells han estudiat, perquè estan treballant i realment després no poden desenvolupar la seva vida, i a més es diuen no, però és que la gent d'ara no tingueu fills. Clar, si és que tampoc poden tindre fills.
1: Se'ns costa alimentar un gos com hem de tindre fills.
2: Clar. I jo crec que al final és una qüestió necessària, i si realment no es posen tots els polítics, i també m'incloc a mi com a política local, igual que altres companys d'altres pobles, si no ens impliquem tots en això, se n'anem a una situació molt complicada, perquè la gent jove s'està apropant a unes idees radicals que hem de tallar directament, perquè al final aquest tipus de polítiques no ajuden a la gent jove.
1: Lena, que passes un bon dia de la joventut, perquè sí, tu i jo encara som joves. Estem en la trentena encara, que ens deixen una miqueta més. Gràcies, Lena.
2: Moltes gràcies. Adéu.

0: Aquesta música es diu Terra, de les Tan Xungueires, que són meravelloses, com la nostra col·laboradora. La col·laboradora, que és Alexia Úbeda, que és l'única col·laboradora. Tots són boníssims, eh? Tots sou boníssims, Alexia, hola.
1: Hola.
0: Però és que a mi m'agrada molt perquè li poses, que això ja ho feies l'any passat, li poses títol a les seccions.
1: Sempre.
0: Perquè com eres escriptora, no te ho pots evitar posar títol a totes les coses.
1: Exacte, com si foren poemes.
0: Correcte, i el capítol d'avui es diu Paraules de la Terra amb els ulls posats al cel. Doncs anem a parlar de l'origen, de tornar una miqueta a ser qui érem, que això tampoc ens vindria gens malament en alguns aspectes. Anem a tornar a la terra, a eixa terra que durant generacions han treballat les mans de llauradors, de llauradores, tampoc valorats, als nostres pobles, i de la qual doncs s'ha après a llegir els ritmes, el temps i fins i tot els silencis, tan problemàtics en la ràdio, veritat. Així que, si vos sembla, avui vos proposem començar d'una manera molt senzilla, posant, encara que siga amb la imaginació, les mans a la terra.

0: Bon matí.
1: Tanqueu els ulls per un moment i imagineu que agafeu un grapat de terra amb les mans. Tanqueu els dits al seu voltant i noteu-ne la textura, la humitat, els granets que s'escapen entre les línies de la pell. Per a nosaltres, el nostre dia a dia pot ser, és només terra, però hi ha mans que han après a llegir-la. Mans que saben si està massa seca, massa humida, si és moment de sembrar o d'esperar, de collir o de deixar créixer. Mans magues que només tocant-la saben si la terra està preparada per donar, per fi, el seu fruit. Durant generacions, els llauradors i les llauradores dels nostres pobles han anat construint un saber que no sempre estava escrit als llibres. Estava allí, a les mans, però també a la mirada, en l'experiència, en tot allò que s'aprenia a força d'observar i que després passava d'una generació a la següent. I estava també en l'aigua. Imagineu les sèquies recorrent els nostres camps. L'aigua avançant a poc fins a trobar un estellaor. Algú l'obri i l'aigua canvia de camí. Ara és el torn d'un bancal. La terra comença a veure. L'aigua s'escampa i la va cobrint a poc. Es rega a manta. Després, quan acaba el seu torn, l'estellaor es tanca i l'aigua continua sec i avall fins al següent camp, fins a unes altres mans que l'esperen. Avui, en molts d'eixos mateixos camps, el paisatge sona diferent. El rec per de goteig ha substituït en molts llocs aquell regamanta i les màquines fan en unes hores faenes que abans necessitaven dies, braços, animals i molt d'esforç. Han canviat les ferramentes, han canviat els ritmes i han canviat algunes formes de treballar. Però hi ha alguna cosa que continua intacta, la necessitat de conèixer la terra. I per això també s'ha d'aprendre a anomenar-la. Perquè la tecnologia i la saviesa heretada no necessàriament s'oposen. De vegades, simplement conviuen. Com conviuen en un mateix paisatge tot allò que permaneix i allò que canvia. Les sèquies i el degoteig, les mans i les màquines, el que hem heredat i el que continuem aprenent amb els nous descobriments.
2: I el sol ja pica.
1: I pot ser, els nostres camps ens han ensenyat sempre això, que coses que imaginem separades estan en realitat profundament connectades. La terra i l'aigua, el que tenim davall dels peus i el que passa damunt dels nostres caps. I és que les mateixes persones que aprengueren a llegir la terra també hagueren d'aprendre a llegir el cel. Miraven els núvols, coneixien els vents, observaven la lluna, la llum, el sol... Allà dalt buscaven senyals que els ajudaren a entendre què podia passar ací baix. Al remat, cel i terra mai han estat tan lluny com sembla. La pluja cau del primer i penetra en la segona. La terra l'absorbeix, canvia de textura, s'humiteja i arriba a aquest punt precís en què està preparada per tornar a donar fruit. Pot ser per això, avui és un bon dia per a tornar a mirar les dues coses. La terra que tenim davall dels peus i el cel que s'estén damunt nostre. Perquè esta vesprada, durant uns instants, també allí dalt, dos elements que acostumen a contemplar per separat semblaran trobar-se davant dels nostres ulls. El sol i la lluna, la llum i l'ombra, dos astres, un mateix cel. I pot ser, mentre els contemplem, sempre amb la protecció adequada, descobrim que no tot allò que sembla oposat s'ha d'estar necessàriament separat i que de vegades només cal parar, observar i aprendre a mirar d'una altra manera. Però abans d'alçar definitivament els ulls cap al cel, avui començarem el nostre viatge allí on durant generacions han començat tantes històries dels nostres pobles, amb les mans a terra. Avui, a Poble de Paraules, parlarem d'aixes paraules de la nostra pròpia terra, de les que han nascut entre bancals, sèquies, collites i ferramentes, de les que guarden encara la saviesa de qui ens va precedir i de tot allò que nosaltres encara podem continuar espigolant.
2: El marge, el camí i el sol, un cabàs i una llevona.
0: És que no fa falta llegir en el guió que ho fas bonic, perquè és que ho fas molt bonic.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Cada viatge que ens peguem amb Alexia Úbeda. La setmana passada et van trobar a faltar, eh? Com era festiu a Xàtiva, no va haver secció, però...
1: Jo també vos vaig trobar a faltar.
0: Però bueno, ara ja estàs així, afortunadament.
1: Sí.
0: Quantes coses pot contar-nos la Terra si la mirem? Si la mirem i no se'ns oblida de mirar-la. I també si mirem i escoltem els qui l'han treballada durant generacions. Les séquies, que tots hem fet... Bueno, trastades en les séquies. Jo m'he fet hasta traus en les séquies. Sí. Els antics sistemes de regles, ferramentes d'abans, convivint amb la maquinària i les noves tecnologies, com escoltàvem ara, amb els tractors, no? Canvien les formes de treballar, però aquesta necessitat de conèixer la Terra, d'observar-la, de comprendre-la, d'entendre els seus ritmes, de voler-la, d'estimar-la, almenys per part d'alguns, no de tots, especialment dels polítics, continua ben viva. Avui intentarem acostar-nos, tot i que siga, com bé has dit, de manera breu, perquè avui el protagonista és l'eclipse. L'eclipse, perdó, no puc dir eclipse davant d'una lingüista o moriré.
1: T'ho perdonem.
0: Intentarem acostar-nos precisament a tot i saber a través de les paraules que ens han deixat. Però m'has dit que abans n'hi ha una sorpresa.
1: Sí? Una sorpresa.
0: També m'has dit que sí. Tinc un assumpte pendent.
1: Sí, exacte. Sí. M'has pillat així a... Sí. No, exacte. Sí, perquè encara que fa una setmaneta que no ens vegem, que jo també vos ha trobat moltíssim a faltar, ja sabeu que m'encanta estar així amb vosaltres, va quedar pendent una expressió. Sí. No sé si recordes, vam parlar, sí. I els oients i les oients també ho recordaran, vam parlar de la paraula rella.
0: Sí.
1: I tu em vas dir, ostres, Alexia, parlant de les expressions tal, i què voldria dir allò? De més cego que una rella.
0: Ajá.
1: És molt més fàcil del que pensàvem.
0: Tinguem resposta?
1: Tinguem resposta i damunt...
0: Confirmamos?
1: No... Confirmamos.
0: Vale, va.
1: I avui m'agrada perquè no ve d'un diccionari, ve de la meua font de saviesa preferida,
0: pare.
1: Que és mon pare. Ho has adivinat.
0: Un dia ton pare ha de vindre així al programa.
1: Evidentment.
0: Doncs... A veure, conta'ns.
1: Sí, te conte. Bé, a veure, bàsicament és una qüestió metafòrica. Per què?
0: Vale.
1: Perquè vam veure que la rella, quan treballava, va enfonsada per davall de la terra, remenetjant-la, si recordeu, no?
0: Sí,
1: i obrint-la,
0: sí.
1: etc. Doncs, a vegades, va a cegues per anar d'esta manera subterrània, no? No sap veure ben bé per on va. I d'ahí vindria aquesta imatge d'estar més cego que una rella.
0: Tot he sentit
1: ara.
0: Todo toma sentido en esta sección.
1: Vale.
0: Bueno, a mí me agrada también porque, insistisc, además de que tu pare es un fenómeno, l'hem trobada en la memòria de casa i escoltant els nostres, que és el que hem de fer més i millor. 96-22-7-22-3 és el telèfon del programa per si volen participar en esta secció d'Alexia, que, com saben, s'emet cada dimecres a esta hora, tot i que, i això sí que ho dic ja, la setmana que ve no podran telefonar vostès perquè estarem a la fira, sinó que anirem a per vostès, que és una cosa totalmente
1: directament.
0: Això assusta.

0: Auia. Això també podíem parlar un dia, de la quantitat de maneres que hi ha de dir auia, aigua... Bueno, no, igual.
1: Clar que sí, anem. Això m'ho apunta i ho tinguem.
0: Farem sao de la gossa sorda. Bueno, amb esta cançó ja ens has donat alguna pista de quina serà la primera paraula d'avui, no? I amb la pluja que escoltàvem abans.
1: Efectivament, Jordi. Sí, avui comencem per... Saó, fent saó, com diu la cançó. I m'agrada especialment començar així amb aquesta cançó perquè Farem saó forma part d'un disc de la gossa sorda que es titula directament saó, com aquesta paraula.
0: Sí,
1: és la protagonista. I a més, este disc està carregat de referències a la nostra cultura, al territori, a la memòria popular.
0: La cançó de Batiste Seba, este és impressionant.
1: Evidentment, per això és important. El llenguatge no només està als diccionaris, també està, com sabeu, a la nostra cultura, les cançons, etc.
0: Doncs anem al principi. Saó. D'on ve saó?
1: Doncs hem d'anar-nos ben lluny, Jordi. Si consultem el gran diccionari de la llengua catalana, que és una de les nostres fonts, descobrim que saó ens arriba del llatí, una vegada més.
0: Vale.
1: I concretament de satio sationis. I està relacionat directament també amb el verb serere, que significa precisament sembrar.
0: Ah, vale.
1: I altres repertoris lexicogràfics ens expliquen este origen com la disposició per a sembrar.
0: O sigui, que des del seu origen propi de la paraula ja estava lligada a la terra, la saó.
1: Completament. I si acudim de nou a les fonts, podem veure que té diversos significats, no només este que hem dit de primeres. El que ens interessa especialment avui és l'agrícola, el significat relacionat amb la terra.
0: Sí.
1: En este sentit, la saó es podria definir com el grau d'humitat d'una terra suficient perquè produïsca fruit, especialment després d'haver plogut.
0: Això és molt interessant perquè fer saó o tindre saó no és simplement que la terra estiga banyada.
1: Exacte. Exacte. És el punt adequat d'humitat, Jordi, ho has vist superbé. I això el llauraor o llauraora havia de saber reconèixer-lo, mirant la terra, tocant-la, coneixent la textura, sabent quan havia plogut, etc. Al cap i a la fi, un coneixement adquirit amb aquesta experiència i transmès de generació en generació. Però el mateix diccionari... Disclaimer. El mateix diccionari ens mostra, com vos comentava abans, que saó va molt més enllà del propi bancal. Per què? Perquè també pot ser l'estat d'una cosa, en general, que ha arribat a la maduresa, a la perfecció,
0: molt bé,
1: o a l'ocasió o el temps en què passa alguna cosa.
0: Però al final sempre n'hi ha una idea compartida, que és el moment adequat.
1: Exacte.
0: No? Vale.
1: Exacte, a totes les definicions o accepcions. I això explica també una expressió que arreplega el propi diccionari, que és passar-se... A veure si ho dic bé. Passar-se'n la saó.
0: I què significa aquesta expressió que jo no havia sentit mai?
1: Mira, te va sonar. Significa que algú li ha passat el moment oportú per a fer alguna cosa.
0: Ah.
1: I especialment hi ha una accepció tradicional que és ben curiosa, perquè feia referència a quan els joves ja no tenien i s'ha de per a casar-se. Se les havia passat l'arroz, diríem en castellà.
0: Passar-se en la saó? Vaja, bueno, anava a dir, vaja, que xulo, però no. Cadau que decidisca quan està en saó o quan no i si vol estar-ho.
1: Exacte, afortunadament en algunes saons socials, Jordi, han canviat prou a dies d'avui, però bueno, lingüísticament és molt interessant, perquè la paraula ha viatjat del bancal a les persones de la terra que està en el moment adequat per a produir a nosaltres quan estem o deixem d'estar en aquest moment adequat per a fer qualsevol cosa.
0: I jo saps que soc molt esquadrinyaor i molt preguntaor, i per això m'he dedicat a això.
1: Clar que sí.
0: Des de quan, des de quants anys o segles o mil·lennis fa que diguem saó a casa nostra?
1: Des de quan fem saó?
0: Mil·lennis. Des de quan fem saó, Alexia?
1: Doncs, en un altre de les tres fonts, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, podem veure que situa la primera documentació escrita, d'acord, l'any 1460, en Jaume Roig, que va ser metge i autor valencià de l'Espill. Un text del que podem parlar en un altre moment.
0: Sí.
1: Però bueno...
0: I no inclús per moltes coses... Bueno, però igual, si parlem en un altre moment. Sí, sí.
1: Però bueno, Jordi, com sabem, i ja m'he explicat alguna vegada, això no significa, evidentment, que la paraula nasquera aquell mateix anys, perquè la llengua oral deixa moltes menys petjades que l'escrita. És a dir, el que podem afirmar és que la tenim documentada almenys des del segle XV. Això sí.
0: Vale. Perdó, que m'havia apagat. Que estava tossint. Anem a fer una cosa, fem un xicotet viatge, no molt lluny, propet de casa, ens anem a la Canal de Navarrés, perquè és que, interioridades, esto es un libro que yo te regalé, porque es un libro muy bonito,
1: sí.
0: I que jo dic, és que aquesta xica va treure-li molt de partit, que és el llibre de Josep Gulsoy, Els parlars d'Enguera, Anna Txell i Bolbai Navarrés, que és a Ibicorp, publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Què trobem allà?
1: Exacte. Així, en esta meravella, que és una joia i t'agraïs des d'allà, ja ho saps, descobrim una cosa preciosa, i és que la saó continua viva, però va canviant de forma a mesura que recorrem els pobles de la canal. En el text de Gulsoy podem veure que es documenta principalment variants com sazón i asazón.
0: Ah, però, vaja, que xulo.
1: Però no queda aquí la cosa. Per què? Perquè hi ha diferències segons el poble en què ens trobem.
0: Claro. Es que és meravellosa. La canal és meravellosa.
1: A nivell lingüístic, de veritat, sois una joia.
0: No, i a nivell de vida.
1: De tot, de tot, de tot.
0: Visca la canal sempre.
1: Visca. Doncs a Enguera, Agne i Txella es diria sazón. Però a Bolbaita i Navarrés ja tindríem sazón.
0: Sazón en S.
1: Exacte.
0: Que guai.
1: I a Quesa, directament, anem a menjar-nos la Z i la S i direm saón. Es dona ixa perdua de la consonant. És supercuriós.
0: Que xulo. Sí, sí, sí. Que bé, que bé. És una paraula de només tres lletres que dona per a molt. I encara es podria donar a més, però no tenim temps.
1: No.

0: seràs per a sempre.
1: Perquè en este momentet de la secció, sempre és quan obrim els micròfons, bueno, no els obrim, perquè la gent ja se sap el telèfon i envia els seus àudios, abans, per a parlar dels temes que correspon parlar, tenim nota de veu des de Moixent. Hola.
2: Hola, Jordi.
1: Hola.
2: Alexia, soc Vicent. Hola. De Moixent. Escoltant el programa, m'han recordat un refrany que mon pare ha dit tota la vida. Cel roget, pluja al vent. Mm. Ell sempre ha sigut molt d'eixir a bancal i quan veia el cel d'eixe color, rogenc, sobretot a poqueta nit, es repetia la dita perquè deia que podia anunciar un canvi d'oratge. Que venia claro. Pluja o vent. Jo, la veritat, encara claro. Avui, quan veig una posta de sol d'eixe amb el cel ben roig, me'n recorde d'ell i del refrany. Oh. Així que eres una altra expressió per a la vostra collita de paraules. Una abraçada.
1: Gràcies.
3: Gràcies, Vicent.
1: Vicent, des de Moixent. A més, mira, no havíem pogut triar el millor dia per acabar mirant cap amunt. Per anar mirant el cel. Amb ulleres, això sí.
3: Això sempre.
1: Ara parlarem de nou. El cel també té alguna cosa que contar-nos avui. Al llarg del programa hem vist que per a la gent que treballava a la Terra, mirar el cel era també una manera d'entendre què passava sota els seus peus, no, Alexia?
3: Exactament. I m'agrada pensar que, d'alguna manera, Jordi, repetirem un gest molt antic el dia d'avui. Parar i mirar cap amunt. Avui hem començat parlant de la saó, amb les mans ficades metafòricament dins de la terra, sí. I hem acabat parlant d'este cel rogent, amb els ulls posats allà dalt. Hem passat per les reies, collites, paraules espigolades i records que encara sobreviuen en les cases dels nostres pobles.
1: O com es diria, passem de la terra al cel, no? A més, amb la música de charango i eixa lluna a l'aigua. Alexia Úbeda, quina secció més bonica, com sempre. Moltíssimes gràcies
3: a vosaltres
1: per haver estat amb nosaltres. La setmana que ve, ara dir-te, no és una amenaça, però a lo millor la calor que farà sí que ho serà. Ens veiem al carrer, ens veiem a la fira. Jo crec que està clar que toca parlar la setmana que ve, no?
3: Anem a parlar de la fira, de l'esmorzar firer, de firar-se. Anem a preguntar-vos a totes i a tots què s'heu firat o què voleu firar-se. Quines voltetes heu pegat, quines activitats aneu a fer. Tot va girar entorn de la nostra festa gran.
1: La fira té moltes paraules pròpies que descobrirem al poble de paraules d'Alexia Úbeda. Fins dimecres que ve.
3: Fins el dimecres.
1: Adeu.
3: Adeu.

1:37. Escolten vostès Ràdio Xàtiva, escolten la cadena SER, escolten l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, avui amb els ulls posats en el cel.

0: Els ulls posats en el cel, això sí, amb ulleres. Ulleres homologades. No ulleres no homologades. Després ho recordem tot amb Carla Benavent, però primer que res, saludem. Em fa il·lusió perquè jo els vaig dir quan van vindre a fer una xerrada, ja farà un mes aproximadament. Els vaig dir, jo vull que el dia de l'eclipse vingueu i esteu així. Home, clar que estarem així. Jordi del Castillo, graduat en Història a la Universitat de València, màster en Arqueologia. Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, un plaer d'estar així.
0: Gràcies per vindre i complir la promesa. Tant de bo. Ei. Els polítics feren el mateix. Marc Cuenca, graduat en Física a la Universitat de València, màster en Astrofísica, en este cas Marc per telèfon. Hola, Marc.
2: Hola, què tal?
0: Que ja ens ho vas posar en previsió de que jo si entre, jo entre per telèfon perquè estaré en un altre lloc esperant el moment de l'eclipse. Et puc preguntar on estàs finalment? Quin lloc d'Espanya has decidit per anar-te'n? Hola, Marc? Marc, estàs ahí? Bueno, doncs Marc s'han anat a veure l'eclipse antes d'hora.
2: Se va estar costant l'oro, anirem
0: ahí,
2: a Burriana.
0: A Burriana, molt bé, molt
2: sí.
0: bé. Marc, no sé què ha passat, que t'hem deixat d'escoltar. ¿Todo bien? Estàs ahí, no?
2: Sí.
0: Vale, perfecte.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, pues es que Jordi i jo ens he quedat així com... Marc s'ha anat a veure l'eclipse. A Burriana, aleshores,
2: sí.
0: no?
2: Sí, sí, exactament.
0: Perfecte.
2: A Burriana.
0: Vinga, doncs comencem. Jordi, em permets que comence amb Marc per a que ens faça, tot i que portem ja no només el dia d'avui, sinó pràcticament tota la setmana, així a la ser explicant què és este eclipse i què té d'especial. Definició bàsica, Marc, què és el que anem a viure esta vesprada?
2: Bueno, lo que anem a viure és efectivament un eclipsi total solar i és un event, bueno, la definició, diguem, astrofísica d'eclipsi és molt bàsica, mm-hmm. és simplement quan el Sol queda amagat per la Lluna. Bueno, per supost, vist des d'un observador que se troba a la Terra. És una definició que tots tinguem molt interioritzada i, per fortuna, la definició física realment no s'allunya d'aquest concepte. I per què és especial? Bueno, és especial perquè va ser un eclipsi total, en el sentit de que, bueno, des de la zona, no exactament des de Sàtiva, però sí des de zones molt properes a Sàtiva i a la comarca de la Costera, se podrà veure total. I la cosa és que és el primer eclipsi total que podem viure des de la península des de fa més d'un segle, des de 1912. Per tant, és pues, una oportunitat especialment, no sé, especialment important per a poder viure aquest fenomen des de la península. Serà possiblement l'eclipsi que ens caurà més proper a nosaltres i les nostres vides.
0: Mm-hmm.
2: Per tant, jo estic segur de que ja tots els oients tenen el seu plan fet i tenen les
0: seves
2: filleres i tot,
0: no,
2: però
0: no,
2: el que encara estigui a dubtors, jo n'anime a que aprofita aquesta oportunitat.
0: Abans de passar amb Jordi per parlar del tema històric i inclús mitològic que hem estat parlant una miqueta així a la redacció de pues que inclús n'hi ha gent que li fa por aquestes coses, ara parlarem de com els eclipses han afectat a les civilitzacions, però Marc, això que estem escoltant també en les últimes jornades de enguany tenim un eclipsi, l'any que ve un altre, la següent un altre, són tres eclipsis, però són diferents entre si, van a ser el mateix, anem a veure'ls igual així. Òbviament vull que ens centrem en avui, però ja que també estem parlant de futur, explica'ns això també. Marc, una altra vegada t'hem perdut? Jo no sé què passa, Jordi.
1: Les interferències... Ara
0: d'ací 3 segons tornarà a aparèixer. Jo crec que és que toca amb l'orella el botó del micròfon, fixa't el
1: pot
0: que te dic perquè jo el tinc connectat. Bueno, siga com siga, ara intentem reprendre la connexió amb Marc. Ara sí, Jordi, com han influït els eclipsis a les civilitzacions durant la història de la humanitat?
1: Pues és molt interessant perquè des de... no hi ha cap civilització del món que no tinga el seu mite o el seu aproximament als eclipsis. Des de els esquimals hasta la part d'Austràlia,
0: sí.
1: passant per Àfrica, inclús dins d'un mateix continent hi ha diverses interpretacions. Els eclipsis sempre s'han vist com una força un poquet negativa.
0: Al final, una miqueta de por, no?
1: Sí, un poc. La expressió és terror. El cel sempre ha sigut una guia des de la prehistòria per al ser humà i aquestes interferències del cel deixaven anul·lada una civilització. Se considerava que l'ordre còsmic es trencava o que en algunes civilitzacions se interpreta com que un dels dos astres, tant el Sol o la Lluna, estava matant l'altre, o inclús dins d'una esjoruba d'Àfrica, se considera que l'eclipsi és un moment d'encontre sexual entre el Sol i la Lluna. O sigui, n'hi ha interpretacions de molts tipus, però en general l'eclipsi ha sigut sempre una font de terror. Jo voldria destacar, sobretot, que algo molt casolà, després de la conquesta de València de Jaume I,
0: sí,
1: va ocórrer un eclipsi, i Jaume I conta en el llibre dels fets que tant en el bàndol cristià com en el bàndol musulmà va condir totalment el pànic i tot el món s'encomendava a la divinitat que volguera, però en això van tindre un poquet d'agermanament, de tindre un poquet de terror.
0: De tindre por a l'eclipsi. Marc, tornes a estar ahí, veritat?
2: Sí, sí, sí,
0: vale.
2: Sí, disculpa.
0: N'hi ha alguna explicació científica a este respecte, a esta por de la que parlava Jordi? Vull dir, això de que... Jo vaig a contar-vos una interioritat, a vosaltres i als meus ulls. Jo este matí m'he mirat a l'espill i dic, ui, toco afaitar-me el cap, perquè jo m'afaito el cap. Però he pensat i dic, no vaig afaitar-me després de l'eclipsi, perquè jo note molt, per exemple, quan m'afaita i la lluna està menguant o creixent, el moño més més apressat o més espaiet. Clar, aquestes coses són científiques o marco, així no n'hi ha res. Vull dir, avui se pot perfectament plantar una planta o fer-te una cosa per a sopar que no tinga res a veure, no? Vull dir que tot està bé, no?
2: Me parece muy curioso que lo comentes. A ver, en una parte científica, a ver, física no, pero desde luego yo creo que en una parte psicológica, ¿no?
0: Sí, bueno, sí.
2: Una otra branca de la ciencia. Pero me sembla muy curioso que lo comentes, porque de hecho yo recordé también que investigando el tema de los eclipses, ¿no? preparant contingut y tal, em vais trobar, creo que era un libro del siglo XV, sí, un hable que es va trobar a Zaragoza, que te decía cómo sobrevivir a un eclipse.
0: Hostia.
2: Y te decía cosas tipo... Pots veure vi roig, però no pots veure vi blanc, aquest tipus de coses.
0: Bueno.
2: Pots fer esport, però que siga moderat, no te canses. No parlava, per supost, en cap moment de cap tipus de protecció a la vista. Això no. Això no és essencial per a sobreviure a un eclipsi. I el llibre acabava dient algo tipo, bueno, lo més important, resa i bona sort, xaval. Era molt divertit.
0: Bueno, Jordi, sobre això de les ulleres, vull dir, la quantitat de gent en la història que s'haurà quedat cega per mirar el sol.
1: No tant.
0: Ah, no?
1: Realment ja coneixien des de l'antiguitat els efectes perjudicials de mirar un eclipsi directament i n'hi han registrats dos civilitzacions que ja tenen mètodes per a poder veure'l sense de forma indirecta. Per exemple, els xinesos agarraven una basseta d'aigua clara i ho miraven de forma indirecta, i en el cas de romans, el filòsof Sèneca, també mos pilla el proper,
0: sí,
1: de Còrdoba,
0: sí,
1: atestigua en un llibre seu que en Roma s'agafaven barrils de brea també per mirar l'eclipsi sense tindre que mirar-ho directament.
0: Vaja, ho portem dient tot el matí i ara ho repassarem amb Carla i amb el nostre amic Eduardo, que és òptic optometrista, que ens contarà, i oftalmòleg també, ens contarà de nou la importància de la protecció. Sí que és de veres, Marc, i tornant a això d'abans de bueno, n'hi ha alguna cosa científica. El que està clar, i esta pregunta vos val per als dos, si vols primer la part científica, després la part més, no sé, humana, en este cas, la part científica, Marc, el que va passar avui és un fet que trastoca moltes coses. Vull dir, perquè durant menys d'un minut, en este cas, de manera total, però si durant una hora va anar fent-se fosc, després tornarà a no fer-se tan fosc, després tornarà a fer-se fosc perquè està molt prop d'amagar-se el sol, baixarà la temperatura, els animalets potser es tornen una miqueta varilles, vull dir, tot això.
2: Exacte.
0: Sí que és de veres què va passar.
2: Exacte, sí, això és el que anem a experimentar. De fet, a mi m'agrada perquè aquestes coses van a córrer sí o sí, estiga nuvolat o no.
0: Ja.
2: Estiga nuvolat o no, anem a veure que... Bueno, que se va enfosquir, anem també a veure una baixada en les temperatures, i si anem a veure també que alguns pardalets potser pues, deixen de piar, o els animals se queden un poc descol·locats perquè no saben el que acaba de passar. Inclús nosaltres, en la nostra pròpia vista, si en algun moment de l'eclipsi se lleven les ulleres, sempre per supost ens estarà mirant al sol, mirant al piso o a qualsevol altre tipus de... Bueno, que no siga el sol.
0: Sí,
2: també puguem inclús notar que els nostres ulls veuen els colors de manera distinta. Jo així tampoc entre massa bé en la biologia que n'hi ha darrere, jo no domine, però sí tinc entès algo de que alguns bastons dels ulls tenen més protagonisme quan és de dia o quan és de nit, i per tant sembla que en un eclipsi total i veiem els colors de manera més metàl·lica, en el sentit de que el color roig no el veiem tant, i en canvi els verds i els blaus són més luminosos. I aquestes coses també van a córrer i també van a estar ahí, per supost. O sigui, al final, el bonic d'un eclipsi és que no solament és l'eclipsi en si, també tots aquests efectes que veiem des de la pròpia Terra a causa de que el Sol s'ha amagat per complet darrere de la Lluna.
0: I tots aquests efectes, Marc, que ara coneixem, però Jordi, que abans no coneixien i feien, ara la gent pregunta, parece molt, no?
1: No és que no es conegueren.
0: No es coneixeren tant, no?
1: Simplement és que el pensament màgic era una part del dia a dia de l'antiguitat. No hem d'entendre-ho com una superstició, simplement era transmitien la seva manera d'entendre el món a tots els aspectes de la vida. Per exemple, hi ha un cas molt famós en Dinamarca. Uh-huh. Els vikings entenien que l'eclipsi era dos llops que perseguien tant el sol com la lluna. Entonces han descobert unes trompetes d'or que servien per allunyar-los. I com una curiositat, pel comerç entre Dinamarca i l'Imperi Romà, aquestes trompetes tenen símbols astrològics de Roma, com són els centaures, símbols zodiacals, d'aquella manera.
0: Ui, sí que se pot dir, Jordi, que és un dia històric.
1: Ui, sí.
0: Moltes vegades abusem els periodistes els primers del terme històric, però ui, és un dia històric.
1: Sí, realment és una anomalia que val molt la pena. L'últim eclipse, ho va comentar Marc, crec que va ser fa 100 anys o una cosa així, que em corregisca ell. Però pel meu punt de vista com a arqueòleg, jo estic emocionat per viure un moment històric.
0: Perquè, Marc, adés que estàvem parlant Carla i jo, Carla que està per així ja, o la Carla de nou.
3: Hola.
0: Marc, estàvem parlant adés de que en el 2008 va haver un eclipsi també, que jo recordo que era molt xocotet, i jo ja recordo haver-me posat les ulleres. Era més o menys per aquesta data? Quin tipus d'eclipsi era? Quina diferència tenia amb este?
2: La veritat és que no conec aquest eclipsi, el de 2008, has dit?
0: Bueno, a lo millor era més abans. Adés ho hem buscat i... 2008,
2: és de veres que n'hi ha un eclipsi en el món, n'hi ha un eclipsi més o menys cada un poc menys de 6 mesos. Realment no és tan complicat que se pugui veure un eclipsi des de la península. De fet, moltes vegades no se comenta, però l'any passat, el 2025, ja tinguérem un eclipsi parcial. El que passa és que el màxim de parcialitat era, crec que, un 30 o un 40%. No hi ha ningú canvi notable en el nostre dia a dia, en el sentit que no veiem foscor ni res semblant, i bueno, no se li va donar tant de bombo. Per tant, no m'estranya que en 2008, inclús en altres anys, també hi haguen eclipsis, el que segurament serien parcials i no,
0: sí, aquestes...
2: i no serien tan espectaculars com l'eclipsi total que anava a viure aquesta vesprada.
0: Marc, tu estàs nerviós?
2: Jo? Nerviós? No. Jo el que estic és un poc expectant dels núvols, sobretot.
0: Ai,
2: de un poquet, saps, un poquet tenso. Però jo sobretot el que estic és emocionat. O sigui, avui és el dia que la majoria d'astrònoms estem esperant des de fa anys.
0: Des de fa segle, un segle.
2: Sí. Perquè,
0: mira, has dit una cosa abans d'acomiadar-vos, i així també t'enteres tu, i tots els oients, es parla de l'oratge. Lluís Francesc és el nostre meteoròleg. Lluís ens porta el pronòstic. Bona vesprada, Lluís.
4: Hola, company. Bona vesprada. A nivell peninsular, este miércoles esperamos estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio, con cielos poco nubosos o despejados, y días de altas temperaturas. Hemos de indicar que para nuestros intereses la nubosidad podría perjudicar la visión del eclipse aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Se espera nubosidad de cara a tarde-noche que podría perjudicar esa correcta visión de este fenómeno astronómico. De momento, este miércoles sube ligeramente las temperaturas máximas, vamos a volver a superar los 35 grados, será otra jornada que irá de cielos poco nubosos a intervalos y probabilidad de nubes bajas de cara a tarde noche, como indicábamos, vientos que van a soplar variables. El jueves suben las temperaturas, tenemos avisos por calor, ojo, en el interior sur de la provincia de Valencia, y los vientos se van a soplar de poniente moderados desde mediodía.
0: Gracias, Lluís. Yo en qué de marca, aunque pot ser que hi hagi núvols, pero bueno, también sabem que eso es una cosa que va prácticamente minuto a minuto, ¿eh?
2: Sí, efectivament, i també és una cosa que tampoc podem controlar. L'únic que realment podem fer és anar al lloc d'observació i esperar, confiar en que efectivament no hi haguessin núvols.
0: I encara que n'hi hagueren molts núvols, moltíssims núvols, podríem viure en part, com deies tu abans, inclús l'eclipsi amb eixa baixada de temperatures, amb eixa foscor repentina... Vull dir que d'alguna manera o altra ho anem a viure.
2: Efectivamente, efectivamente. En cas que no veiem el sol, sí que va deixar d'arribar la seva llum. O sigui, aquests efectes van estar ahí, per supost.
0: Marc, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Marc Cuenca has graduat en física a la Universitat de València, té un màster en astrofísica. T'agraïs molt que hagis estat amb nosaltres i, escolta, que disfrutes molt del dia tan esperat, eh?
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i que també gaudiu, que avui és un dia d'anar vestit de gala.
0: Sí, així és. Una abraçada, però amb ulleres, això sí. Adéu.
2: Exacte, amb ulleres. Adéu.
0: Adéu. Jordi, tu ja tens clar on vas a veure-lo?
1: Jo crec que en la meva caseta, i si puc triar un desefecte, encara que no puc veure l'eclipse, ojalà puc veure la baixada de temperatures.
0: Encara que siguin 10 minuts, sí. Veritat.
1: S'agrairia molt.
0: Jordi del Castillo, graduat en Història a la Universitat de València, màster en Arqueologia. Gràcies per vindre a contar-nos també esta vessant, doncs això, més humana i més històrica, que també va bé per a posar un color diferent a l'eclipsi d'avui.
1: A vosaltres per convidar-me i qualsevol cosa.
0: Bueno, no ho digues dos vegades, que te tocaré més vegades. Gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: Adéu.

0: Carla, estàs així, no te n'has anat. Et sembla si abans de fer un últim repàs a l'agenda de pobles i comarques escoltem de nou a Eduardo Revert des de Òptica Pro Carmen López Xàtiva per a fer ese repàs de la importància de les ulleres?
1: Em pareix perfecte.
0: Pues ara, Eduardo, hola.
2: Que no n'hi ha que estar mirant de molt detenidament, ni molt de rato, 3 minuts. Jo no arribaria ni al minut.
0: Ah, vale.
2: No per res, perquè pots saturar la retina, no fer un dany tan severo, però val la pena fer observacions més curtes, moltes voltes, que fer anar fent observacions de 2 minuts i 2 minuts i pico. Ficar-se completament d'esquena a l'eclipse pot anar directament a retina i pues, això, pot produir un dany irreversible, con lo cual n'hi ha que anar molt en compte.
1: I bueno, Eduardo afirma també que no queden ulleres a l'Òptica Pro Carmen López de Xàtiva i que els que ja les tenim hem d'anar molt en compte a l'hora de llevar-les just quan passe locals.
0: Ni a l'òptica seva ni a
1: ningú lloc. Lloc.
2: I al final, quan es dona l'eclipse total, l'ull lo que fa és que es dilaten l'absència de llum.
0: Sí.
2: Què és el problema? Que en conforme comence a assomar, desprèn moltíssima més llum, entonces el teu ull no està preparat, està en l'apertura màxima, i és quan més quantitat de radiació pot acumular en retina. Per això n'hi ha que anar en compte

0: amb temps i a partir de les 5 de la vesprada es restringirà l'accés al castell en vehicles particulars. Per tant, no es podrà pujar en cotxe fins a la fortalesa. Per això s'habilita l'aparcament del centre d'especialitats i des d'allí hi haurà un servei d'autobús urbà fins al castell.
1: Xàtiva no serà l'únic municipi on hi haurà activitats esta vesprada?
0: No, de fet a Montesa des del castell es podrà observar un enfosquiment aproximadament del 99,80% en el moment màxim i l'Ajuntament repartirà ulleres homologades entre les persones que acudisquen fins a esgotar existències.
1: Canal de Navarres, Bicorp.
0: Sí, es viurà també durant tota la jornada. A partir de les 7 de la vesprada arribarà el taller d'experimentació amb simuladors d'eclipsis i la caixa fosca al Fort de les Pedroses. Després, a les 8 i 26, està prevista l'observació de l'eclipse amb picoteig des del mateix fort, una activitat per la qual cal reservar plaça, i la jornada acabarà amb música, amb el concert de les festes de la Lira de Bicorp a la plaça del Castell a les 10 i mitja.
1: A Castelló, a la Ribera Alta, també hi haurà una nova edició de Castelló al cel.
0: Sí, és una ruta nocturna que començarà a les 7 i mitja de la vesprada des del poliesportiu Antoni Escuriet i recorrerà diferents espais del terme. En aquest cas, l'inscripció és obligatòria.
1: No, deixem la Ribera, ens quedem en Sant Joanet.
0: A les 7 començarà la festa de l'eclipsi al poliesportiu i es repartiran ulleres a les primeres 170 persones. També hi haurà aigua i llimó per als assistents. I a les 10 de la nit, sopar popular, a les 11, espectacle amb el mentalista Carlos Luna i l'humorista Miqui de Cai.
1: És un completo de tot. I en enguera...
0: Sí, també coincidís amb el Dia Internacional de la Joventut, que s'ha preparat també una jornada que combina esport, natura, astronomia i música i de tot.
1: I a l'Ènova.
0: El pont superior, bueno, es celebrarà al pont superior del tren, en canvi la ubicació, al costat de l'estació de les Rodalies, en lloc de l'aeròdrom. Uh-huh. A les 7 menys quart, repartiment d'ulleres a l'Ajuntament, a les 7 eixida des de l'Ajuntament, a les 7 i 39 comença l'eclipsi, a les 8 i 33 màxim punt de l'eclipsi amb 99,90%. Jo crec que és el lloc que s'aconsegueix veure. I a l'acabar sopar al voltant de l'Alqueria Islàmica. I bueno, en altres municipis de la Ribera, com per exemple el Rafelguaraf, Tossal Nou i el Riurau, també tindrà molt present aquesta orientació per veure bé l'eclipsi.
1: També estarà per ahir, no? Sobre el 99,90%.
0: Sí, està sobre el 99,90%. És d'un dels jocs que més es podrà veure.
1: Recordem que els experts recomanen no mirar a l'eclipse més d'un minut seguit, posar-se totalment d'esquena a l'eclipse quan ens hagin de llevar les ulleres, perquè qualsevol dany pot anar directament a la retina, lliça, lesió és irreversible. Carla, que disfrutes d'una bona vesprada nit d'eclipsi. Tant demà, ho podem contar així en antena com vam viure. Jo faré una...
0: Vas a fer què?
1: No, algo per a sopar, no sé què faré.
0: Sí, algun pla per a sopar està bé, és hora de fer algun pla i després quedar-se a veure les perseïdes.
1: Les làgrimes de Sant Lorenzo, que deia... M'abuela, m'abuela diria així.
0: Pues mira,
1: bueno, cadascú d'una manera. Ale, perseïdes.
0: Ale, adéu.

Doncs anarem... Fins demà, eh? Demà tornem, així a l'Oi Por Oi de Xativa i Comarques. I, de fet, ara a les 2:17 tornem amb Fèlix i Carla també per a repassar les notícies a hora 14 de Xativa i Comarques. Que tinguen un molt bon dia, una molt bona jornada de l'eclipse total solar que anem a viure i que fa 100 anys que no vivim.